0: diciendo palabrotas en la radio, me molesta.
1: Suena muy mal en la radio.
0: ¿Verdad? E
1: incluso a día de hoy que
0: ya
1: estamos
0: te digo,
1: más abiertos.
0: Y yo que no me asusto porque los digo, pero en la radio es como, sí, como si fuera una barrera
1: chirría.
2: Dos quarts de tres i dos minuts. Després de l'informatiu del migdia i l'esport al punt, nosaltres continuem endavant perquè encara tenim moltes hores de tornada a Catalunya Ràdio. Exactament fins a les 9 del vespre. Començàvem a les 9 del matí i ja ho saben, de 9 a 9. Aquest és un programa per la gent, per tota la gent que ens escolta des de qualsevol indret de Catalunya. Comencem de tornada un altre tema. Els catalans som els ciutadans de l'Estat que més gastem en alimentació. El primer semestre de l'any passat, la nostra despesa mitjana alimentària va ser de 67.873 pessetes per persona, que suposa un 16% més que la mitjana de la resta de l'Estat. Sembla que els catalans comprem molta fruita, verdura fresca, pollastre, pastissos, ous i carn. En canvi, consumim menys pasta, pa i llegums. Ara en parlarem una mica d'això. Parlarem dels hàbits alimentaris dels catalans.
1: Catalunya Ràdio, mencionabas antes Catalunya Ràdio. ¿Cómo se produce ese salto a Catalunya Ràdio?
0: Pues de manera natural, porque estaba, fíjate, Cadena 13 estaba en diagonal 612 y Catalunya Ràdio estaba en diagonal 614.
1: Ah, mira.
0: O sea, solo tuve que cruzar la acera. No sé muy bien cómo llegué a Catalunya Ràdio para presentar un concurso de niños.
1: Ay, maravilloso.
0: Sí, lo pasé muy bien en esa etapa. Estuve muy feliz en Catalunya Ràdio. Y al mismo tiempo trabajé en TV3 haciendo un programa que se llamaba Dit y Fet, Dicho y Hecho, que era un concurso donde estaba con Gemma Nierga también, compañera de facultad y compañera de Cadena 13. Nos encontramos en TV3 y hicimos un programa que era muy divertido también los fines de semana.
1: Uh-huh.
0: Un concurso donde jugaban dos pueblos, uno contra otro.
1: ¿Quieres escuchar un cachito del Hui Diumenge?
0: Hui Diumenge de Catalunya Ràdio.
1: Sí.
0: Venga, va.
2: Avui és un dia gran, entre tots els dies grans, perquè hem organitzat l'últim bròquil de semifinals. Doncs ara li presentarem a vostè i a tota la nostra fidel i extensa audiència les quatre escoles que estan a punt de començar el seu joc.
1: Muy chulo.
0: La primera, pero vaya trabajo, has hecho.
2: I es diu Caritat Serinyana.
1: Qué guay.
0: Sí, era
1: espera,
0: chulo.
1: Espera, que és que hay una, és un concurso.
2: La segona és l'escola Les Beceroles, de Balenyà. Primera pregunta per la gent de Balenyà. Atenció, per als nois de Balenyà, perquè aquí tot nois, eh? Com s'anomena el procés que experimenten alguns animals quan passen de la forma de larva a l'estat adult amb un aspecte ben diferent? Temps. Com es diu aquest procés?